0: de Dalí y ganaron España, Inglaterra, Holanda y Francia. Todos contentos.
1: I quan em vaig donar compte estava en l'escenari, la gent loca i aplaudint i jo sense saber què passava, però clar, quan em vaig donar compte entonces que havíem guanyat una altra vegada.